0: La principal preocupación de las familias es el estado emocional de sus hijos. Por este motivo, hoy Torrent ha acogido unas jornadas que pueden ayudar a entender mejor por qué situación están pasando los jóvenes y para saber cómo ayudarles en situación límite.
1: La salut mental dels joves s'ha convertit en una de les grans preocupacions socials dels últims anys. Una realitat que s'ha vist accentuada després de l'impacte emocional que va deixar la dana en moltes famílies de l'Horta Sud. Per això, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha organitzat avui una jornada formativa en Torrent sobre la prevenció del suïcidi en la joventut. Una iniciativa que ha despertat un gran interès entre professionals de l'educació, la sanitat, els serveis socials i també el teixit associatiu. Per a conèixer els objectius d'esta trobada i la situació actual dels joves de la comarca, saludem ara el president de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Francisco Cabanes. Bona vesprada.
2: Bona vesprada, Yolanda.
1: Conta'ns com naix la iniciativa d'organitzar una jornada que siga centrada específicament en la prevenció del suïcidi juvenil.
2: A veure, això, arrel de la dana, pues bueno, vàrem viure el 29 d'octubre la major catàstrofe, no?, que s'ha pogut viure. En aquest moment es posem a treballar Save the Children, Universitat de València, junt a la Mancomunitat, per a fer un estudi de l'impacte psicològic de la dana en la infància i la joventut. El resultat que dona aquest estudi pues és prou impactant. D'ahí que automàticament se donen compte de que n'hi ha que enfrentar-lo de cara i agarrar la realitat, no? De mirar la realitat i enfrentar de cara el problema tan greu que tenim. Mm. Aleshores, se comença a preparar aquestes jornades en la qual, pues bueno, sobretot és el mirar, no? També la dana va a obrir unes deficiències que tenim. Tenim unes deficiències que és la part psicològica, a lo millor no s'està treballant en la intensitat que es hauria de treballar o o de la manera més correcta, no? A vegades els ajuntaments també estem abordant moltes competències impròpies, però també a lo millor fa falta que altres institucions també reforcen la part psicològica, no només els ajuntaments, que se reforce la part psicològica als centres de salut, que reforcen la part psicològica en diferents àmbits, perquè vegem que l'impacte que ha tingut en l'adolescència i la infància és molt gran, aquest impacte. D'ahí que naixen aquestes jornades, junt al recolzament també de l'IBAC, no?, i el seu director, Vicent Ripoll, que ha estat amb nosaltres en el que era aquesta apertura institucional, jornades en les quals s'han inscrit més de 200 persones, diferents departaments, poden ser departaments de salut, poden ser el que són joventuts de diferents ajuntaments, mancomunitats, psicòlegs, associacions. Pues bueno, la veritat és que ha tingut una gran acollida i sobretot el que tenim que tindre molt clar que no és una jornada per un dia, és una jornada per obrir una línia de treball que considerem que és molt important i que cal treballar-la al llarg del temps. D'ahí que els ponents que avui ens han acompanyat siga per una part la Niña Amarilla, que és una sessió de prevenció de suïcidis, en que feien de ponents Cristina Martínez, que és periodista i comunicadora preventiva, i després Joana Tomàs, que és psicòloga sanitària i investigadora. I per una altra banda, teníem a Pablo Coca, d'Oximorons, que és, pues bueno, és psicòleg clínic i creador de l'univers Oximorons, no?, que és pues bueno, un divulgador. Mm. Més que res és que és un problema que està ahí, que tenim que enfrentar-se a ell, que tenim que abordar-lo i, sobretot, no que no siga una jornada d'un dia. Ajudar, sobretot, els nostres joves en aquesta prevenció del suïcidi. Abordar el tema d'una manera real i efectiva. Tot, no que no siga una jornada d'un dia. Ajudar, sobretot, els nostres joves en aquesta prevenció del suïcidi. Abordar el tema d'una manera real i efectiva.
1: Clar, perquè parlant de l'impacte emocional que ha tingut la dana, de quina manera afecta ara la salut mental dels joves de la comarca?
2: Bueno, realment ha afectat, jo penso que no només als joves, afecta a tots, ¿vale? En aquest cas, l'estudi està treballant el que és la infància i la joventut. N'hi ha que pensar que el 29 d'octubre varen ser totalment assolats els nostres municipis i el dia següent estaves veient a veïns teus morts en el carrer. Estaves veient que tots els somnis de la teua família havia sigut assolades a casa, havien sigut assolats els comerços, les empreses, els joves veien aquesta realitat, no? En aquest moment de unió familiar, de veure que la catàstrofe l'estaven vivint els junts. Això fa que aquest impacte siga no només per als adults, sinó també per als adolescents i la infància. Veure les seues escoles totalment destrossades. No n'hi ha escola durant uns dies, no n'hi ha llum, no n'hi ha gas, no n'hi ha aigua en molts municipis. Realment, no estem...